afọfọfọ wọn láwọn gbà. Àgbélù sílẹ̀ àtúfẹnu wí. Àpótí alákàràn.